que ja me construiré jo solo. Bona nit, Faristes, Segarreta de la Vall. Quan critiques tu, te fa gràcia. Quan te critiquen a tu, ja no te fa tanta.